0: ti vatkel meramayit nasam sof diz etinareu.
1: Aga.
0: Saga vatman uf kisau lita bukavalase nareu.
1: Aga chile bukli o i.